un dia esvelta, petit, e de un. Puc tregoia vedes do dit amb xum, se di e ti, e un i amunt. Aia perfecte, cuixast amb tua. Tregoia vedes do dit amb xum, dia unica, as tua da un.